0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Retencions a la Ronda de Dalt, a Cornellà, en els dos sentits. A l'entrada de Barcelona, per l'A2, a Cornellà, també. A la B23, a Sant Feliu i Esplugues. I la C58, a Sant Quirze i Montcada. També hi ha aturades a Santa Perpètua, a l'AP7, en sentit Barcelona. I a la Ronda del Litoral, de Bac de Roda, a Cantunis.
0: Comença el trasllat dels migrants a les platges de Ceuta al campament instal·lat al port de la ciutat, una operació que es pot dur a terme perquè l'Audiència Nacional Espanyola ha aixecat la suspensió cautelar del campament. La instal·lació ha d'acollir unes 2.000 persones. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. Arribi a judici el conegut com a cas Inipro sobre una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Entre la desena d'acusats hi ha l'exalcalde de la ciutat, Josep Félix Ballesteros, que s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó. L'estat espanyol manté unes taxes de vacunació infantil elevades d'entre el 92 i el 97%, però un estudi publicat a The Lancet alerta d'un lleuger descens en els últims anys. Entre el 2019 i 2024 han baixat les cobertures de 5 vacunes, entre elles la de la hepatitis B, el pneumococ i el tètanos. Els investigadors apunten que la pandèmia hi podria haver contribuït. Una combinació de dos fàrmacs ja utilitzats contra el càncer aconsegueix eliminar el 60% dels tumors d'endometri agressius en ratolins. L'estudi del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, obre una via de tractament per a un càncer amb només un 40% de supervivència als 5 anys. I aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys a Barcelona.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per al partit de demà al camp del Sevilla de la setena jornada per molèsties del genoll dret. Una setena jornada que obre avui a les 9 del vespre l'Espanyol rebent l'Elx. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada, mentre que el Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I el Barça d'handbol supera el Montpellier per 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, mentre que el de futbol sala rep avui el Peníscola a les 9.
0: Matí fresc, amb cel mig ennuvolat i alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Tramuntana i mestral als dos extrems fins al migdia, amb la calor a ratlla, moltes màximes entre els 22 i 27 graus. Els valors més alts tocant els 30. A la tarda pot caure algun ruixat al nord-est.
4: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

la nostra cançó en català a aquesta hora del matí amb la Bet, Serra Trencada. Tenim molta música per tu. Tenemos mucha música para ti, eh? Todo tipo de música. O casi todo.

0: I tenim amb nosaltres des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que des de primera hora del matí tenim un accident al vessant Llobregat. Concretament, ha estat a Cornellà, que en direcció Barcelona doncs talla un carril de circulació i a hores d'ara provoca ja fins a 7 quilòmetres d'aturades. Tot plegat, més enllà d'aquesta incidència, comptem també amb retencions habituals, tant al vessant Llobregat com també al vessant Besòs, on tenim retencions que arriben per la C58 de manera intermitent, sobretot ja amb intensitat a Sant Quirze del Vallès. També en sentit nord hi ha retencions en direcció Sabadell al punt de Ripollet durant un quilòmetre i mig. Però tot plegat, com dèiem, cap a Barcelona també arriben retencions per la C33 des de Montcada i Reixac, o en l'últim quilòmetre també en sentit sud de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat deixa retencions a la B20, en aquest cas en sentit sud de la Ronda de Dalt, fins a Sant Gervasi. També tenim retencions a la Ronda Litoral entre Sant Adrià del Besòs, en sentit sud, fins a la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i bon cap de setmana, Ferran. Fins dilluns.
1: Igualment, que vagi bé.
0: Gràcies. Doncs ja sabeu que el Ferran ens acaba de dir paciència. És el que toca, eh? I sobretot, molta precaució. Vinga, ara sí, ya somi, somi, somi, somi, Galilea. Sergio Dalma, esto es Radio Pomar, ¿eh? No te olvides, 101.2 FM, tenemos mucha música preparada para ti, muchísima.

0: Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
1: Ayuntamiento de Badalona.
2: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
3: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona.
4: La festa. Seguim de festa a la nostra nova botiga Capravo de Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Vine i gaudeix de regals. I el dissabte 19 et regalem el 50% de la teva compra amb vals de descompte amb la targeta Club Capravo. Més informació a capravo.com. Vols estalviar amb mi? Capravo.
5: Hemos dicho que un 18 de septiembre de 1944 nacía Rocío Jurado, cantante española, y hoy hubiera cumplido nada más y nada menos que 82 añazos, pero no pudo ser. Así que desde aquí le damos las gracias por su música y escuchamos este Viva el Paso Doble.

Bueno, pues tenemos otra petición musical que llega a través del 630-72-76-70. Ella es Fina de Martorell. Dice: bon dia a tothom, soc la Fina de Martorell. M'agradaria escoltar de la Leire Martínez mi nombre. Gràcies i bon cap de setmana a tots els oients. Doncs a tu també. Bon cap de setmana, Fina. Que tinguis un dia especial, un dia estupendo.

0: Estoy enamorando, ahí está sonando Amarén, 1:24 p.m. Y qué arte que tiene, no te me movas, saltean a l'Espanya en el temps. I tornem, nada, en menos de un minut estoy contigo.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
1: Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
2: Ayuntamiento de Badalona.

0: Ràdio Pomar.
1: Són les 3.
0: Catalunya migdia.
1: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la denúncia d'ANC, Òmnium i els advocats d'Irídia per la vulneració dels drets lingüístics en el judici del cas Roger Español, que acumula despropòsits per la incapacitat dels traductors de garantir que s'hi pugui utilitzar el català.

0: També hem connectat amb Tarragona, on ha començat el judici pel cas Inipro. Per les acusacions, és una trama de corrupció del PSC. Les defenses, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros al capdavant, sostenen, en canvi, que com a màxim hi pot haver alguna falta administrativa. Veurem què diu el jutge. I ens hem fixat en la importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys, que es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous. Tot això ho hem explicat a la primera hora. Ara, què més podem afegir, Joan Bota?
1: Doncs sobre el tema amb què començàvem, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP demanen la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions sobre aquests problemes amb la traducció del català al judici pel cas Roger Espanyol. També reclamen que el departament expliqui quines mesures s'han pres per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i per evitar que es tornin a produir situacions com aquests despropòsits. A Madrid, Isabel Díaz Ayuso relativitza que la venda de l'àtic hagi quedat deserta i no es recuperin més de 6 milions d'euros. Defensa que és un patrimoni que està en mans del govern madrileny i es queixa d'una persecució, diu, política. Mentrestant, la jutgessa mou fitxa i demana a la fiscalia si creu que pot investigar el govern d'Ayuso per malversació per aquesta polèmica compra d'aquest àtic. Ho ampliem des de Madrid. Tania Tàpia.
2: Acorralada per les preguntes i visiblement nerviosa, ha intentat justificar els problemes que tenen per vendre's l'àtic de luxe.
3: Está comprado y no es dinero perdido. Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
2: El seu govern el mantindrà la venda de manera indefinida fins que arribi una oferta de més de 6,7 milions i es queixen que ningú el vol per la mala publicitat del cas. Ayuso no aclareix qui va ordenar la compra i es desentén de tot.
3: Se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está. Yo qué sé si la compra no la compra, a mi què m'importa.
2: L'última versió és que el volien com a residència ocasional d'autoritats. Ayuso nega, però, que fos per anar-hi a viure ella i ataca la premsa per no fiscalitzar, diu, amb la mateixa intensitat, el govern de Pedro Sánchez.
1: Més qüestions amb la perspectiva d'una guerra que no s'acaba i el petroli per damunt dels 100 dòlars al barril. Europa es prepara per una tardor de preus cap amunt i el govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que impulsi un impost europeu per gravar els beneficis extraordinaris de les companyies de petroli i gas. Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a l'arribada de la reunió de l'Eurogrup que se celebra a Dublín. Té el suport de països com Alemanya, Portugal o Polònia.
4: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La Comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
1: I fem precisament un apunt de mobilitat perquè a aquesta hora hi ha problemes per circular en alguns punts de la xarxa viària. Equip Viari, Maruz García.
5: Doncs sí, hi ha cua a la P7 entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès en direcció a Tarragona per un accident que talla un carril. A la sortida de Barcelona per la C58, un vehicle avariat a Montcada talla també un carril, provoca retencions des del Nus de la Trinitat, també afecta la B20, la Pota Nord, des de Badalona i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Es manté obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte els camions més pesants. D'altra banda, a l'aeroport del Prat es registren retards perquè a causa del mal temps es regulen els vols. I retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies a causa d'una incidència d'infraestructura.

0: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomà. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
1: ¿Buscas hogar en Badalona? En JJ Finques Badalona lo hacemos fácil. Tu piso ideal, tu inversión perfecta o la venta de tu vivienda. Con la confianza de una inmobiliaria que conoce cada rincón de la ciudad. En JJ Finques Badalona te acompañamos en todo el proceso. Con transparencia, cercanía y resultados. Tu hogar empieza en JJ Finques Badalona. Compra, vende o alquila con la confianza de una inmobiliaria cercana y profesional. También tramitamos tu herencia en Badalona, Santa Coloma, San Adrián, Maresme y Barcelona. Visítanos en jjfinquesbadalona.es o en nuestra oficina de Márada de Udalorda 170, 93 681 43 17, 93 681 43 17. Confianza y profesionalidad. JJ Finques Badalona. Hacemos fácil encontrar tu casa.

0: Venga, 8 minutos y las 4 de la tarde.
1: Seguim de festa a la nostra nova botiga Caprabo de Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Vine i gaudeix de regals. I el dissabte 19 et regalem el 50% de la teva compra amb vals de descompte amb la targeta Club Caprabo. Més informació a caprabo.com. Vols estalviar amb mi? Caprabo.

Qué bonita, ¿verdad? Imagino. Disculpa, Rosalía dice, pensaba la primera vez que había escuchado mal. Es la foto de que tenéis en el perfil, que no es una foto, es un dibujito de estos. Y no sé por qué me ha llevado a María Luisa en vez de a ti. Disculpa, me dice, yo soy María Luisa, pensaba que antes había escuchado mal. Soy Rosalía, Mari Carmen, pues Rosalía. Perdona, es verdad que me dijiste tú que te habías marchado para allí, para Benicarló. Y fíjate, ella no nos escribe desde Benicarló. Ella es desde, también es un pueblecito de Tarragona, pero ahora no recuerdo cuál es. Pues mil perdones, Rosalía. Gracias para ti. Dice, bona tarda, estimada Mari Carmen. Me dice l'Enric, soc al teu programa, com sempre un moment, ara que pot, per variar. Diu, a vegades entre la feina i el temps no em dona la vida, ja et dic, jo estic amb tu, eh? A mi tampoc no em dona la vida, ja t'ho puc garantir. I avui proposa una cançó, diu, ja que estàs posant cançons amb aquest títol, aquesta setmana vaig sentir aquesta que és preciosa. La cançó es diu Perdóname, de Shaila amb Junior, i dius, la dedica per tu i per tots i us desitjo un molt bon cap de setmana. Soc l'Enric, doncs, Enric, que gaudeixis del cap de setmana i escolta, tot i que no ens dona la vida, però tu saps que lo primer és lo primer i quan estem treballant s'ha de treballar. Anem a veure si la trobo a la Shaila, que és la Shaila Durcal, no? I Junior, o no? No és la Shaila Durcal. No deu ser Shaila Durcal, deu ser Shaila, només. Espera't, anem a veure. No sé per què m'invento jo Durcal. Shaila i Junior. I la cançó diu que es diu Perdóname. Anem a veure si tenim sort. La tinc per Shaila, però Shaila i Junior aquí... Ai, ai, ai, ai, a veure... Deu ser... una creació d'aquesta que han fet, una de la cançó de Junior, Perdóname. Sí, clar, però anem a veure si la trobo. Shaila Durcal i Junior, Perdóname. A veure, ja la tinc aquí, ja està, ja la tenim aquí. Això que fan, si és que no l'havien gravat fa molt de temps, doncs es fa amb la tècnica i ja està. Ui, que no, que va quitar l'altre, madre. ¿Ves cómo no me da la vida para todo? Quiero correr tanto para llegar a todo que no se puede. Aquesta sí.

0: Yo me parece que esto es la chapuza más grande que han podido hacer. Esto no puede ser realmente el tema. ¿Esto dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar con esto? Ahora cortan un trocito, esto no puede ser. Yo pensé que habían grabado, a ver, de los dos, de los interpretada por los dos. A ver, ahora sí trobo, porque yo no, hombre, esto eso es la cosa más... Vamos, es que es degradar unas canciones hasta... Y per tots dos, no la parella sí, per la Shaila sí que la tinc. I aquí... hi havia un minut 34, que no és el tema, aquí també em surt la Shaila. No sé, però no... Aquí la Shaila també. Ah, no, aquí Omar no sé què. Shaila Durcal, perdóname. Em surt parella. Em surt parella o parell. A veure... A veure què diu el...
1: No, aquesta no és... Bueno, claro, a veure, ja aquesta cançó és versionada amb el Junior, de l'original, però la Shaila Durcal va fer una versió, bueno, cantada per ella,
0: clar,
1: que és la que has posat tu fa un momentet,
0: clar,
1: però les dues no.
0: Però, clar, però...
1: Potser és una altra
0: no,
1: versió, però...
0: A veure, no, per ella no sí.
1: Jo quan la que vaig sentir... la setmana passada va ser justament la de Shaila, la versió de Junior, cantada per ella.
0: Ah, és que això és altra cosa, clar, és que això és un altre tema, és que això és un altre tema, és que em diu Shaila con Junior, i clar, Shaila con Junior, no, d'ella només... interpretada per ella només, sí, hombre, i tanto, però clar, la busco per tots dos i evidentment que no, i dic, esto no, eso es hasta el punto de degradar una canción. Ara sí, és que m'has escrit, perdóname, Shaila con Junior.

Si t'agraden les motos, Paddock Badalona és un concessionari multimarca amb 30 anys de trajectòria que ofereix als seus clients motos i accessoris per a motoristes de Badalona i Rodalies. Si el que necessites és un taller per a les revisions, a Paddock t'ajudaran perquè tenen taller propi. Servei oficial Kimco, especialitzat en recanvis de diferents marques de moto. I a la botiga trobaràs tot per al motorista. Cascos, roba, proteccions, maletes i bosses, una infinitat d'accessoris i contínuament ofertes i liquidacions. Motos Paddock. Estem al carrer Baldomero Solà 2 de Badalona i el telèfon és el 93 399 26 92. 93 399 26 92. Motos Paddock. Taller propi. Servei oficial Kimco.

0: Plagues en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.